tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3K.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, tardor del 2025. El vell Camp Nou es transforma. L'estadi del futur pren forma entre bastides, formigó i tones d'il·lusió culer. Però quantes tones de formigó es fan servir per aixecar un temple? Quant costaria fer-lo tot de xocolata? Quina és la millor forma geomètrica per garantir la visió de tots els espectadors?
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques també juguen de davanter centre. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert. Com
4: bon
2: anem?
4: Bon dia. Avui estem molt futboleros, però tranquils. Això no és una tertúlia esportiva. Avui parlarem de volums, superfícies, corbes, però no de gols.
2: Però anem al que ens importa. Tenim notícia? Descobrirem algun secret del temple del futbol?
3: Ara ho veureu. Una pregunta que ens podríem fer és, si volguéssim recobrir tota la superfície amb gespa artificial, quants metres quadrats necessitaríem?
4: Jo estic tenint flashbacks de Vietnam, de l'àrea petita.
2: Aviam, però tota la superfície de tot l'estadi, eh?
3: Podem fer primer el terreny de joc. El terreny de joc, que fa uns 105 per 68 metres, això són 7.100 metres quadrats. Això és la superfície de joc.
4: Però clar, aquí hem d'agafar les zones de banda, les banquetes i tota la grada.
2: Però diguéssim que és com a vista d'ocell, no?
3: Sí, sí.
2: O sigui, no hem d'estirar l'alçada.
3: No.
2: Vale, a vista d'ocell,
3: la projecció, doncs si el terreny de joc és 7.000 metres quadrats...
4: Jo et diria un 20%, no, més, poder. Un 20% més d'aquesta àrea.
3: I per tant...
4: Un 30%. I per tant, uns, suma-li 2.000, si hem dit que eren 7.000 metres quadrats, 2.000 més,
3: vale.
4: O 3.000 més, 10.000 metres quadrats, no
3: vale.
4: Ho sé.
3: Sí, no vas malament, no vas malament.
4: Vaig bé?
3: Sí, fins i tot una mica més.
2: Jo m'ho crec, perquè no sóc massa futbolera, així que m'ho crec.
3: De fet, podríem preguntar a la gent del carrer, a veure què diu, eh? Però, vale, suposem que són 12.000 metres quadrats. És una estimació, però més o menys és això, val? Ara, com sempre, què són 12.000 metres quadrats? Clar, és tot el Camp Nou. Vale, però, ostres, necessitem referències per poder comparar. De fet, si jo ara us dic, penseu en la Sagrada Família, què creieu, així a vista d'ocell també, eh? Que és més gran o més petita que el Camp Nou?
2: Més petita.
4: Més petit.
3: Vale. I la Sagrada Família sí que està conficada en una mansana de l'Eixample. Uh-huh. Per tant, aquí sí que tenim referències.
2: Clar.
3: Però, vale, més petita. Quantes Sagrades Famílies creieu que hi cabrien al Camp Nou, com si diguéssim?
4: Més de 3, segur.
3: Sí.
2: Aviam, sí. Hem dit 12.000 metres quadrats.
3: Sí.
2: Una mansana de l'Eixample, quan pots fer? Quants edificis hi ha amb una mansana de l'Eixample?
3: Mira, una dada de Cerdà, que és el que va fer tota l'edificació, això ho busqueu, no sé si ho sabreu, jo no us ho vull dir, però busca-ho. Crec que del punt mig d'un xamfrà fins al punt mig d'un altre, crec que a mi em sona que eren 100 metres.
4: 100%.
3: Per tant, 100%, que són 10.000.
4: 113 metres quadrats. Ai, perdó, 113 metres de costat.
3: Doncs mira, fem 100 per fer números rodons, i seria que una mansana de l'Eixample són 10.000 metres quadrats i la Sagrada Família està dins, vale? I crec, perquè té molta zona com a jardina del voltant...
2: Jo vaig a buscar una foto, oi que no és trampa buscar una foto de la Sagrada Família?
3: No, pots fer Google Maps i fer-te una idea. Això tots els oients també ho podeu buscar.
2: Clar.
3: Sí, penseu quants metres quadrats faria la Sagrada Família sabent que està ficada dintre d'una mansana de 10.000 metres quadrats. A veure
2: és
3: la
2: una
3: foto?
2: Mica... Vale, ara sí, ara ho veig millor.
3: Sí,
4: sobre força espai.
3: Sobre.
4: Sí. Espai.
3: Vale, doncs mira, jo us ho dic, és 4.500 metres quadrats, més o menys, per tant, sí, la meitat.
2: Gairebé la meitat. Per tant,
3: quantes Sagrades Famílies hi cabrien?
2: Senceres, dues, no?
3: Dues senceres i podríem bastar dues i mitja ficar-les de dintre del Camp Nou. Però ara, per exemple, anem a pensar en una altra cosa. Si ara us dic el Pentàgon dels Estats Units...
2: Ostres, no tinc cap referència.
3: Clar, és que això és lo important, no? Sempre
2: aviam,
3: tornem
2: allà,
3: a lo mateix.
2: Tot és molt gran.
3: Tot és molt gran, això és veritat. El Pentàgon, va, penseu.
4: Jo...
3: Mira, us dono una pista. El Pentàgon és un Pentàgon regular, eh? Té 281 metres de costat.
4: Per tant, el doble del costat llarg del Camp Nou.
3: Exacte.
4: Per tant, el Pentàgon ja és més gran que el Camp Nou, que ja és més gran que la Sagrada Família.
3: Exacte.
4: La primera pista.
3: Sí, sí, perquè al costat llarg del Camp Nou, el terreny de joc eren 105. Per tant, 281 és quasi 3 cops, eh? Això ho podeu calcular, per exemple. I això sabeu que seria menys que el Pentàgon, perquè un quadrat del mateix costat és més petit que el Pentàgon que té el mateix costat. Sí, o sigui, això hi ha una cosa amb geometria, una imatge molt bonica, que és tu tens un triangle de costat 10 centímetres, per exemple. Doncs si fas el quadrat de costat 10 centímetres, el quadrat sobresurt del triangle.
2: Clar.
3: Si fas el Pentàgon, encara sobresurt més. Contra més costats li posis, fixant la mida del costat, més gran
2: més àrea tens d'àrea.
3: Llavors, per exemple...
2: Llavors hem dit, o sigui, gairebé 300. Sabem que un cantó de la Sagrada Família eren 103, no? 113.
3: Mira, si féssim un quadrat que fes 281 per 281, serien 78.000 metres quadrats. 78.000, eh? Però el Pentàgon sabem que serà més gran que això.
4: Té un costat més.
3: Té un costat més, per tant, s'ha d'obrir i, per tant, té més àrea. De fet, si ara ho calculéssim, si no us en recordeu de la fórmula de l'àrea del
4: Pentàgon... Com es calcula l'àrea d'un Pentàgon?
3: Exacte. No us en recordareu, la majoria de vosaltres, de l'àrea d'un Pentàgon. Però no cal saber-la, la podem deduir, perquè el Pentàgon, al final, té 5 trianglets. O sigui, tot polígon, al final, el pots triangular. I llavors, la mida dels triangles ja sí que la pots fer i llavors dir, vale, doncs el que mesuri un triangle ja el multiplicaré per 5, val? Llavors, no són triangles equilàters, són triangles isòsceles, però bueno, podríem fer una bona aproximació i llavors després multiplicar-la per 5. Però jo ja us ho dic, és bèstia, eh? El número, 135.000 metres quadrats.
2: Uau!
3: És bèstia. Per tant...
2: Quan havíem dit el Camp Nou?
3: El Camp Nou eren 12.000.
2: Uau!
3: Per tant, quants Camp Nous hi caben dintre del Pentàgon? Si fem la divisió...
2: 135 entre 12, així...
3: 11 i pico.
2: Sí.
3: Sí, imagina't, 11 Camp Nous i cabrien dintre del Pentàgon d'Estats Units. I això és un joc molt xulo, això també a classe es pot fer, i això és el típic de dinar de Nadal. Tu de sobre taula treus aquesta...
2: Nosaltres juguem al bingo, no sé què feu vosaltres a casa vostra.
3: Dates curioses. Però de dir edificis emblemàtics, que tothom els té en ment, perquè tothom els ha vist, però, clar, lo de la superfície que ocupen com de la projecció contra el terra, la gent no s'ho planteja tant.
4: Mai els has vist junts.
3: Clar, i a més, com que estan a una punta de la ciutat i l'altra a l'altra, a vegades no aguantes la referència.
2: I fins i tot les dimensions de cada ciutat són molt diferents. Als Estats Units tot és
3: enorme,
2: extraordinàriament gran,
3: clar.
2: I Europa és una altra mida.
3: Sí, sí, sí. I llavors, bueno, també és xulo jugar, ostres, i la Torre Eiffel, i el no sé què. I avui hem jugat més per comparació d'àrees del terra, però també pots jugar amb altures. La Torre de Collserola i la Torre Agbar i, jo què sé, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. Ostres, com les ordenaries, no? I això fa les estimacions d'altura d'un edifici. I tampoc és fàcil, perquè no els veus alhora.
2: Clar. Home, entre la Torre Agbar i la Torre Eiffel, què diries, Albert?
4: Jo potser diria que és més gran la Torre Agbar, sí.
3: Més alta.
4: No? Més alta,
2: jo
4: perdó.
2: Jo també diria que és més alta la Torre Agbar.
3: Ostres, doncs jo hagués dit al revés.
2: Sí? Busquem-ho.
3: Jo busco Torre
4: Agbar. El raonament ha sigut històric, eh?
3: A veure, va, digues.
4: No, que una és més antiga que l'altra.
3: Ai, que la nova sempre tant... poden tirar més
2: alt. Clar, és veritat. Altura, Torre Eiffel.
3: Bueno, és un bon... Jo m'he imaginat... Clar, jo no he pujat mai a la Torre Agbar, però sí que he pujat a la Torre Eiffel. I així com mirant-la de baix a dalt...
2: Mira, són 330 metres amb les antenes incloses.
3: Això, la Torre Eiffel?
2: La Torre Eiffel. I la Torre Agbar, altura 125. 144 metres.
3: Epa. Per tant, Torre Eiffel més alta, no?
2: Sí, sí.
3: Bastant
2: sí.
3: Més alta, bastant el doble d'alta.
2: Sí, sí, no ho hagués dit mai. Ha guanyat la Laura, no se podia saber. Però em sembla que has parlat amb algú més, no?
3: Exacte. Ara us passo la trucada. Aquí sí que descobrirem coses. Són coses...
2: Però secretes, d'aquestes que podríem tenir la primícia, potser, de coses del Camp Nou, o què?
3: Bueno, hi ha gent que té privilegi de veure-les de prop, però no tothom.
5: Què passa, Camp Nouers? Col·locat un d'aquests suports de la tercera graderia. Mireu, que pigot d'aquí, en diagonal. Ja és on romandran tots els seients de la tercera graderia. Així que, Camp Nouers, aquestes són les novetats. Vinga, fins demà.
3: Doncs estem aquí amb l'Eric Cerveto, que ell té un canal de streaming de 24 hores al dia on es poden veure l'evolució de les obres del nou Camp Nou. Hola, bon dia, Eric.
6: Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Bones, bon dia.
3: Molt bé, molt bé. Escolta'm, el primer que volem és que ens expliquis d'on et va sorgir aquesta idea. O sigui, tu ets un veí, a veure, explica'ns una mica, tu ets un veí d'allà del Camp Nou?
6: Sí, allà estava veí. Era un dels veïns, no?, el meu balcó justament dona cap a la zona del Camp Nou, i clar, quan va començar tot l'enrenou, les obres, quan van començar a desmuntar les grades peça per peça, doncs anava fent alguns vídeos a la meva compte personal d'Instagram i anava veient com, bueno, a poc a poc anava tenint més repercussió que les meves històries pròpies, i llavors vaig decidir obrir-me un canal separat del meu canal personal, i a poc a poc ha anat creixent, hem anat afegint mitjans com més càmeres, altres xarxes socials, i s'ha anat fent gran, i ara és el que és, que al final és un canal de 20, bueno, 24 hores, quasi, és quan m'aixeco i quan me'n vaig a dormir, guapau.
3: I quants seguidors tens?
6: Ara mateix crec que a Instagram de que està als 116.000, i TikTok uns 122.000, i YouTube diria que uns 22.000 o 21.000, alguna cosa així.
3: Molt bé, i escolta'm, llavors, bueno, tothom et va seguint, i tu l'únic que fas és posar les càmeres i que la gent pugui veure, o també vas explicant coses?
6: Vale, en principi les càmeres de directe, que són les que sempre estan enfocant al camp, sí que estan a YouTube i a Twitch, i llavors et pots connectar i veure sempre el directe sense cap comentari. També un cop a la setmana pujo un vídeo a YouTube explicant, donant la volta al camp i explicant més en detall les operacions que van realitzant a les obres. I a Insta, ràpidament des del balcó, quasi diàriament o cada dos dies, sí que pujo també actualitzacions de 3 minutets, algo lleuger, de com estan evolucionant les obres, que al final són les obres, molts canvis significatius dia a dia.
3: Clar.
6: No n'hi ha, però algunes cosetes sí, llavors està bé sempre explicar-les.
3: I escolta'm, és que nosaltres saps què ens va passar? Que vam voler intentar parlar amb els arquitectes i estava tot super secret. Era com tenim confidencialitat i no podíem. Llavors tu, ja que ho veus cada dia, tindries algun secret que ens poguessis explicar? Algo que tu pots veure i que no se sap encara o alguna cosa així?
6: Bueno, la veritat és que més o menys es va sabent tot. Sí que és veritat que s'intenta portar amb una hermeticitat desmesurada, però clar, al final n'hi ha molts treballadors, cada treballador doncs fa també els seus vídeos, penja les seves xarxes, i fins i tot hi ha alguns que també compren contingut, o sigui, alguns mitjans de comunicació com altres divulgadors també han arribat a pagar a treballadors perquè treguin vídeos. Llavors, clar, al final les coses es van sabent, a poc a poc, encara que des de dalt s'intenti totalment negar la major i intentar que no surti res. Però res que no veiem, eh? Va com va, al final són les obres, són lentes i ja veurem a veure si estem per setembre.
3: Està bé. I escolta'm, el nostre podcast és molt d'estimar les matemàtiques. Tu estimes les matemàtiques o no?
6: Doncs mira, estimo més la física.
3: Ah, bueno. Bueno, física, matemàtiques, aquí tot queda a casa, eh? Doncs, de fet, els reptes que estem fent en el nostre podcast són reptes d'estimació. Llavors, per exemple, si jo et pregunto quants seients hi havia en l'antic camp del Barça, em sabries dir més o menys?
6: Diríem 98.500.
3: Jolín, quina precisió d'estimació. Molt bé, molt bé. I ara el que diuen és que serà més gran, no? Que hi cabran més cadires.
6: Seran al voltant d'unes 105.000 quan estigui totalment complert.
3: Vale. I tu què estàs allà? Perquè jo era un dubte geomètric que tenia. Tu què creus que hauran fet per ficar més cadires? Faran més altura? O sigui, faran més circunferències concèntriques que vagin cap amunt i, per tant, fiquen més files? O és que cada fila la fan més ampla i llavors a cada fila hi cabran més cadires que abans?
6: Bueno, el que hem fet sobretot és, clar, desmuntar tota l'estructura que havíem fet anexa a la primera i la segona graderia, la que hi havia, que només estava per la banda de lateral, l'han desmuntada, i també ara col·locaran tercera graderia per la zona de tribuna, que és on abans no hi havia la visera on tapava el sol i la pluja tota la gent que seia per la zona de tribuna. I ara, en lloc d'això, doncs, en desmunt d'aquella zona, també muntaran la tercera graderia per sobre de la part de tribuna i, òbviament, també han amplificat molt més, o sigui, han fet molt més ample l'estadi, realment ha crescut, serà una barbaritat, i, òbviament, amb la tecnologia que tenim, han col·locat més localitats i han fet créixer molt més per tots els llocs. Sí que han reduït una mica per la part del lateral, però el col·locar tercera graderia per la zona de tribuna era molt més gran.
3: Molt bé. Per tant, han fet com una combinació de les dues. Està bé, està bé. I una altra pregunta així d'estimació, però ara més d'àrees. Tu que vius a prop i ho tens com molt a l'abast, si jo et pregunto què creus que és més gran, la Sagrada Família, així vist des de dalt, com una vista zenital, la Sagrada Família o el Camp Nou? Tu què diries?
6: No t'ho podria dir, el Camp Nou, sens dubte.
3: Sí, eh? I quantes Sagrades Famílies creus que hi cabrien en el Camp Nou?
6: A veure, aproximadament unes 6.
3: 6, vale, vale. I, escolta'm, aquesta experiència d'haver fet això de l'streaming i tot, t'ha canviat la vida d'alguna manera?
6: Sí, ostres, a veure, aprens que hi ha moltes coses, o sigui, no cal tenir un dom molt marcat per triomfar a les xarxes socials, no? T'has de tenir el bon material i molta disciplina per anar sent molt constant. I al final la constància i la disciplina a l'hora de crear contingut crec que són els dos valors que més m'he anat remarcant, perquè clar, hi ha dies que no vols fer-ho, hi ha a vegades que et canses, però bueno, has de continuar allà, i també òbviament de com funcionen totes les xarxes socials. Abans no en tenia ni idea, no tenia ni TikTok, no tenia Twitch, uh-huh. I clar, m'ho he hagut de descarregar tot, aprendre com s'utilitza, també com crear directes. Realment has d'aprendre molt com funciona tot, però després, un cop ja ho has après, és una bola de neu, no? És coneixement que ja tens i que utilitzes.
2: I després, per què creus que ha agradat tant això de... Per què ens agrada tant mirar obres?
6: Crec que agrada el futbol. O sigui, la gent és molt fanàtica, som molt fanàtics del futbol, i ens agrada tot el que tingui a veure amb el futbol, i, bueno, al final és el que mou, perquè també hi ha Sagrades Famílies, també hi ha càmeres col·locades al Pirineu 24/7 per veure, o sigui, realment hi ha contingut d'aquest, de molt tipus i de molt variat, i no triomfa.
2: Clar.
6: Et poses a mirar un estadi i llavors, doncs, ostres, a la gent doncs, li agrada veure'l, li agrada veure'l allà, li agrada posar-se a la casa, també tenen un directe, saben com si fa llum, si plou a Barcelona, no sé, al final els motius són diversos.
3: Doncs moltes gràcies. Ha sigut molt interessant. I merci per atendre'ns.
6: Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Doncs avui hem après que contra més referències tenim, més sentit numèric anem construint. De fet, ja s'ha notat que ja anem agafant experiència. També veiem que les matemàtiques estan molt presents a les ciutats, així que també és un bon context per treballar conceptes matemàtics. I després, ara que ja portem uns quants capítols, veiem que l'error no és un problema. De fet, us veig ja amb zero ansietat matemàtica. O sigui, ja us llanceu aquí a dir coses, a fer estimacions. És que al final no deixa de ser un joc. I quan ens hem equivocat, perquè també ens hem equivocat, doncs què passa? Doncs es recalcula i trobes una nova referència i l'aprens. Vull dir, al final, tot són oportunitats per aprendre més.
2: Clar, qui no prova no s'equivoca, però no aprèn.
3: Exacte.
2: Avui hem descobert que un estadi de futbol pot ser una aula de mates gegant.
4: I que construir-lo és un exercici d'enginyeria, arquitectura i moltes, moltes matemàtiques.
3: Perquè al final, darrere de cada corba de graderia, cada escala, cada càlcul de visibilitat, hi ha geometria. I darrere cada euro del pressupost hi ha una estimació.
2: Ens retrobem aviat amb més històries, nous reptes i nombres per estimar. Moltes gràcies, Laura i Albert.
3: Moltes gràcies.
2: Fins al proper capítol. Adéu.
4: Adéu.
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
1: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo sóc, bueno, sóc el que vaig al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
2: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que, per tant, et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
1: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat doncs, a treballar i a treballar molt, doncs no hi anava. I, bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble del que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, doncs va ser així. Sí que es podia intentar canviar doncs, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no?, podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no?, una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no?, que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues es podia tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no?, i poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que, per exemple, hi ha molta feina.
0: Quatre gotes.
3: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
4: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó. Però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
3: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
5: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
3: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
6: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar a la població de que s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim poguent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
7: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, sinó potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, jo no dic any, sinó anys pues que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, doncs ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que, bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
3: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però, perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i, a més, és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
8: Bon dia.
3: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
8: Doncs sí, encara ens queda...

0: Després, també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de rec, estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
1: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
0: Estem veient que estan sortint fissures, i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no, potser aquests canals hauria de ser, diem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
1: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
0: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
1: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast?
0: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del rec. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu, i que ens pot fer això, doncs enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules, i per tant això evitaria també pèrdues d'aigua.
1: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
0: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes, perquè si ens torna a passar, que no ens trobem amb la mateixa situació que ens vam trobar.
1: Helena Camats, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, al Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
2: Aquest recipient són plena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capil·laritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa l'infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs tenen, no?
1: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
2: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més, i a l'estiu doncs sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes, a l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
1: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
2: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció per d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives

0: molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de reg per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
1: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
2: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera, doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però diguéssim en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si està soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també voldria comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques, que alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
1: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
3: Hola, què tal?
1: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
3: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua, Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
1: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
3: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
1: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
3: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
1: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
3: Sí, sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu quan estan seques, donen, fan una protecció en el sòl que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori de la mateixa manera que s'evaporaria si el sòl estigués desprotegit. Per tant, i a més les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
1: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
3: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència pel meu cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
1: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
3: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
1: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
3: Sí, jo n'estic plenament convençut, perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives, que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur, segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per les persones, i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
1: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies.
4: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
1: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
5: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, el sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones de... sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de rec establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopar, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció i la qualitat doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica, sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
1: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
5: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests 2 anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec, que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i més que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions. Val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir, intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat i que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
1: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
5: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, llaurar o no llaurar, i el llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, per exemple, la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, l'embapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sur de la península, que tenen unes condicions molt més extremes, doncs aquests sistemes que fins ara aquí no ha calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no?, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no?, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sòl, ¿vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no? Pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha en el sòl i com es va assecant el sòl.
1: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
5: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, ¿vale?, que és a la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que fas és crees un espai en el sòl per acumular aigua, ¿vale? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no?, que passaven cada dos per tres per mantenir el sòl net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sòl s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sòl i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sòl i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta a la nostra zona amb tan poca aigua pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
1: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix.
5: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que per sort el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que som, estem molt donats a col·laborar, i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant. Segur que trobaran la solució.
1: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
6: Quatre gotes.
1: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però, clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom, i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'Avellaner al Camp de Tarragona. I aquí, al Quatre Gotes, obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie, més endavant, per poder abordar aquesta qüestió, també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per als cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autoregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
4: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

0: sabies que...
1: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7. L'hora del podcast. Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Tots els sucs i batuts són saludables?
4: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
2: Salut Activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
11: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: De dilluns a divendres, aportem l'estiu a casa.
0: Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
13: La xarxa.

Amigues i amics, molt bon dia. Aquí, Ràdio Molins de Rei, comencem un nou programa de la Tenora, programa que diàriament fem i dediquem a la sardana i a la música per a cobla amb tots vostès, Pere Païssa. Avui començarem amb, escoltant dues sardanes interpretades per una cobla de la Catalunya Nord, que es diu Perpinyà. La primera es diu Ofrena a Lleida i és de Joan Jordi Veumala, i la segona sardana que escoltarem es diu 20 anys a les Alberes.

Avui hem començat escoltant dues sardanes que ens ha interpretat la Cobla Perpinyà, de Perpinyà, esclar. La primera es deia Ofrena a Lleida i després 20 anys a l'Albera, a les Alberes. Bé, i ara continuem amb una altra cobla molt propera. Allà és la cobla Vila de la Jonquera. La primera sardana que escoltarem porta precisament el nom d'aquest municipi, Vila de la Jonquera, del mestre Max Àvar, i després la Pubilla de l'Empordà, de Ricard Viladesau.

Acabem d'escoltar les sardanes Vila de la Jonquera de Max Abart i la Pubilla de l'Empordà de Ricard Viladesau, que ens han sigut interpretades per la cobla Vila de la Jonquera. I ara, també amb aquesta cobla, escoltarem una sardana poc coneguda de Jaume Bonaterra que es diu Princesa de Carmençó.

Acabem d'escoltar aquesta alegre sardana, com totes les que ha fet, Jaume Bonaterra, que porta per nom Princesa de Carmençó, i l'hem escoltat amb la cobla Vila de la Jonquera. Bé, ara canviarem i la segona part la dedicarem tota a danses d'arrel tradicional. I en primer lloc, i això serà d'aquí un moment, escoltarem Ball de Confits de Castelló d'Empúries i després Marina, el ball per l'òpera de Marina. I això ho escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, i avui, continuant amb danses tradicionals o d'arrel tradicional, continuem amb Ball de Bastons. I ara poden escoltar amb Ball de Bastons de Sitges, després de Lleida, i Ball de Bastons del Maresme. Són interpretats aquests balls per la copla La Principal de la Bisbal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i també l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona i afecta les línies R2 Sud, de Rodalies i també a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte, tot i que s'han assenyalat possibles deficiències de control. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I la crisi migratòria continua centrant l'atenció política i diplomàtica. El govern del Marroc ha trencat el silenci i ha reconegut 11 morts durant els intents de creuar la frontera, tot i que les autoritats espanyoles eleven la xifra de víctimes mortals fins a 72. Rabat atribueix la situació a les màfies del tràfic de persones i a la desinformació difosa per xarxes socials. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol assegura que gairebé 3.000 efectius treballen encara a Ceuta per tal de recuperar la normalitat. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o bé surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.500 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies. I, de fet, el risc d'incendis es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran els 4 espais naturals que encara romanien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. I una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets uns tequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Gràcies. Una setmana més. Estic més que content de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest nostre espai de les restes de sèrie, que avui està dedicat a escoltar algunes de les cançons de cantautors de la península Ibèrica. En aquest sentit, cal potser recordar que un cantautor és una persona que sol escriure i interpretar, sovint com a cantant, la lletra i la música de les seves pròpies cançons, que sovint incorporen una temàtica social, política o filosòfica. Sens dubte, sabeu que durant un temps i en un context determinat, aquest tipus de cançó es va conèixer com a cançó protesta. De fet, l'etiqueta cantautor és utilitzada per segells discogràfics i crítics per definir artistes de música popular que, com acabo de dir, escriuen i interpreten el seu propi material, que moltes vegades s'acompanya amb guitarra acústica o piano. Aquest artista fa els papers de compositor, lletrista, vocalista, de vegades instrumentista i sovint autogestor. I, per general, les lletres dels cantautors solen ser personals, però vetllades per metàfores elaborades i imatges vagues, i la seva preocupació creativa és posar èmfasi en la cançó més que en la seva interpretació. I fetes aquestes breus puntualitzacions, comencem, musicalment parlant, l'espai d'avui escoltant la malaguanyada Evangelina Sobredo Galanes, coneguda pel seu nom artístic Cecília, que malauradament ens va deixar el 2 d'agost de 1976, a punt de fer els 36 anys, a causa d'un accident de trànsit a la carretera nacional 525, llavors anomenada C-620. Del seu repertori m'he permès triar la cançó que du per títol Un ramito de violetes, enregistrada l'any 1974, i que, segons que m'he informat, està basada en un conte que ella mateixa va començar a escriure quan encara era adolescent i que és profundament nostàlgic sobre la preservació de l'amor fins i tot després de molts anys de convivència en parella.

gènere de cantautor pot caracteritzar tant els compositors del gènere del rock com els del folk, el country i la música pop. Aquest mot de cantautor apareix a partir del 1949 i es va fer servir popularment a partir de la dècada de 1960 per descriure els compositors que seguien convencions estilístiques i temàtiques particulars, especialment la introspecció lírica, la composició confessional, els arranjaments musicals suaus i un estil interpretatiu discret. Tot seguit, em plau posar per a tots vosaltres un dels temes mítics de Joaquín Sabina, tot i que la música, en aquest cas, no és pas d'ell, sinó del músic malagueny Antonio Sánchez. M'estic referint a Pongamos que hablo de Madrid, un tema aquest que es va incloure en l'àlbum Males companyies, publicat el 1980.

el terme cantautor és identificat com a singer-songwriter i que, pel que he llegit, sembla haver estat inicialment emprat com a màrqueting en el títol d'una col·lecció de cançons d'artistes amb estreta vinculació amb el renaixement popular i la cançó de protesta. I ara posem-nos seriosos, perquè és el torn de gaudir escoltant Ramon Pelejero i Sanchís, més conegut com Raimon, que ens interpreta El vent, una cançó creada el 20 d'octubre de 1959 i que, a dies d'avui, encara és una de les més sonades al panorama musical d'aquest cantautor nascut a Xàtiva el 2 de desembre de 1940. Es tracta d'un tema que, en més de 60 anys, segueix plenament vigent, ja que ens trobem amb una cançó de caràcter pacifista i internacionalista, havent estat traduïda a diversos idiomes i que és considerada, d'altra banda, com una part de la banda sonora del procés de transició a Espanya.

0: para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero dejadme, ay, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera.
1: Entre les característiques del gènere dels cantautors es poden destacar, en general, la riquesa de les seves lletres, acompanyades de diverses gammes d'instrumentació i, a voltes, amb imprecisions esperades de la veu. I ara us proposo escoltar el cantautor portuguès Sergio Godinho, que ens interpreta O Primero Día, un tema aquest que és una reflexió sobre la vida i el pas del temps, marcada per la repetició d'una frase que convida a la reflexió i que traduïda fa: avui és el primer dia de la resta de la teva vida. Tots recordant la importància de viure el present i la capacitat de reinventar-se constantment.
2: A principi és simples.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: Com ja he dit abans, les lletres són fonamentals per a la classificació de qualsevol artista de gravació com a cantautor i d'aquí la valoració com a qualitat literària de les seves paraules per part dels fans i de la crítica. De fet, fins i tot han permès atorgar, com recordareu sens dubte, l'any 2016, el Premi Nobel de Literatura a Bob Dylan per haver creat una nova expressió poètica en la gran tradició americana de la cançó. Seguidament és el canari Pedro Guerra, que, per si és del vostre interès, és fill del primer president del Parlament de Canàries, qui ens interpreta la cançó Passa, que, si pareu atenció a la lletra, observareu que és una invitació càlida i reconfortant a trobar refugi enmig de les adversitats de la vida, que lamentablement no són pas poques.

cultura underground catalana i dels moviments artístics, bohemis i hippies de la Barcelona dels anys 70 i 80, que ens interpreta L'home dibuixat, una cançó de ressonàncies ye-ye, un dels sons que, pel que es veu, l'havien captivat des de l'adolescència. Ah, i us recordo que aquesta bonica peça musical figura inclosa en el seu primer disc, de l'any 1968.

A partir dels inicis dels anys 60 del segle passat, es va començar a emprar el mot cantautor per designar els membres de la Nova Cançó, dins de la qual, a més de Raimon, hi havia els 16 jutges, que s'inspiraven en la cançó francesa de Georges Brassens, Jacques Brel o Léo Ferré. I d'altra banda, l'alternativa crítica, el grup de folk, amb cantautors com Pau Riba i Jaume Sisa, a qui justament acabem d'escoltar. I a continuació, una més que deliciosa cançó que Luis Eduardo Aute va enregistrar l'any 1973, titulada D'alguna manera, una expressió melanconiosa i poètica del procés d'acomiadar-se d'un amor, tot reflectint la lluita interna d'algú que, tot i voler continuar endavant, troba dificultats per deixar anar els sentiments cap a una persona estimada.

els cantautors catalans i valencians tingueren una gran importància en el tardofranquisme, període en què les cançons anaren lligades a la lluita contra la dictadura, però van perdre protagonisme a partir de la dècada dels 80 del segle passat. Us proposo tot seguit escoltar la murciana Maria Trinidad Pérez Mirabete Mille, coneguda artísticament com a Maritrini, que ens interpreta Jo no soy esa, l'himne feminista en què milers de dones van trobar consol.

0: Ovidi Montlló i Mengual, nascut a Alcoi el 4 de febrer de 1942 i traspassat a Barcelona el 10 de març de 1995, va ser, com tothom sap, un actor i cantautor pertanyent al moviment de la nova cançó, a què abans ja m'he referit, amb una extensa trajectòria professional de més de 10 àlbums editats en vida i una cinquantena de pel·lícules, 30 muntatges teatrals i diversos programes televisius. Ara, em plau posar per a tots vosaltres La Fera Ferotge, inclosa en el seu disc de l'any 1968 i que és una crítica al franquisme, especialment al sentit d'ordre del règim i a la passivitat de les classes mitjanes.
1: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torna el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega per ús del seu poder de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixa després.

No tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret. Em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera. I en veure'm tan fotut em va dir molt planera: xicot, perquè tremoles, jo no te'n menjaré. I doncs, perquè t'escapes del lloc on tens marcat. Vull

Dintre del grup de cantautors espanyols, cal destacar, entre d'altres, l'extremeny José Pablo Guerrero Cabanillas, artísticament conegut com Pablo Guerrero, un home que utilitza un estil sobri i poètic en els textos de les seves cançons, partint musicalment d'harmonies i melodies tradicionals de la seva terra, amanides amb sons del folk americà, el rock, el jazz o el flamenc. Ara el podem escoltar interpretant a Cántaros, un tema enregistrat l'any 1972 i que és considerat un himne per als perseguidors d'utopies en temps difícils, que no és pas poca cosa.

0: A continuació, us proposo escoltar el noi del poble sec, és a dir, en Joan Manuel Serrat, que, entre altres reconeixements, val a dir que ben merescuts, va rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024 i la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons X el Savi. Un home aquest, en Serrat, no pas el rei esmentat, d'abundosa discografia, tant en català com en espanyol, prou reconegut no només a casa nostra, sinó també i molt particularment a l'Amèrica Llatina. D'aquesta discografia m'he permès triar el tema Com ho fa el vent, inclòs a l'àlbum del mateix títol editat l'any 1968 i que, per si us interessa, incloïa també temes tan coneguts com Paraules d'amor i Cançó de matinada, entre les 10 que formaven el disc.
1: Jo vaig néixer com neix la brisa a la vora del mar. Amic del sol i de la pluja vaig aprendre a volar. Com ho fa el vent? És així com jo vull viure, com ho fa el vent? El vent que es mou i que és lliure.

I de ben segur que trobàveu a faltar l'estaca, que Lluís Llach va compondre l'any 1968, una crida a la unitat d'acció per aconseguir la llibertat i que, havent-se traduït a diversos idiomes, ha arribat a popularitzar-se tant que en molts llocs la consideren autòctona. De fet, ha esdevingut un símbol de qualsevol lluita per la llibertat. Va, que ja sona, i amb la que m'acomiado per avui, aprofitant la vinentesa per convocar-vos ja des d'ara per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb l'edat. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI634 a Jafre, provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I, de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

Una època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumava a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. Allà hi passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, anar a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que acaba a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, eh? Que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar. Passar-se tot el dia a la platja, simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després a dinar, una bona becaineta mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època. I a les tardes, què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes en què fa bon temps i ve de gust, doncs això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Just like we used to do. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos i, per tant, guanyar peluixos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu i s'anava retrobant a l'apartament estiu rere estiu. I també, alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donaven un brosso de plàstic, sí, després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, eh? Perquè d'estius, els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, ni que sonen a Nova Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema de els molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havia immortalitzat amb la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic dels estius.

0: cançó per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, què tal, com estàs?
0: Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui.
1: Molt bé, molt bé. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però moltes ganes, moltes ganes. I a més amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic també, eh?
0: Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu, ens els deixaràs, sí? Perquè aquí ens despullem tots una miqueta, eh? Cada dia, allò que acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
1: sí, sí, sí, exacte. Però bueno, sí, jo després us ho explico també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs, una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però, a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una... O sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
0: Recordeu que podeu participar a través de deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre a les 10 ens en farem a ressò amb una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbanya. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
1: No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
0: Buà, coneixeu un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu,
1: sí,
0: un munt de gent, no?
1: Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances, és a dir, que anirem coneixent de diferents persones al llarg de l'agost.
0: Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però a part tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem, quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu La Lleida que rinclona i la canten les Silvestres, una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses que no venen de gust però que a vegades s'han de fer però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens, però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que ens porten des de l'escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica, en tindrem més detalls. I en temps friki, en el Friki Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps. Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances, que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: I per ser més d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, a pams. De moment, l'actualitat, primer, ens la porta Girona FM i en aquest cas saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut al programa. Vinga, comencem explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
3: Ho vam fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
4: Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys, doncs, que aquestes carreteres siguin segures, i això és, doncs, fent les obres que tant estem demanant. Doncs que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat, i bueno, és això, que sigui unes carreteres segures per la nostra gent, que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles, i senzillament vivim aquí.
3: Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegin maquinària treballant, no s'ho creuran.
0: Serra de Daró, que vas inventar una mica el nom, eh? Diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria i ofegada una dona de 74 anys. Això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les dues del migdia, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
3: Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
0: És l'actualitat a Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
5: serà
0: i veniu.
5: Seran dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
0: Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
5: Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
6: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més, perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara. S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies.
5: Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per l'atenció als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
0: I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
5: I és que des d'avui la ronda de dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada sentit. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen retirar retencions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà de 340 metres sobre la infraestructura en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
0: I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
5: La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar la operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar als passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
0: Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines, des de Cugat a Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
5: Cugat Mèdia, exacte.
0: Cugat Mèdia. No sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, eh? Vosaltres teniu de tot una
5: miqueta. Tenim ràdio, tenim de tot.
0: Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
5: Gràcies, Núria.
0: Una abraçada. És això, eh? La informació des de les terres barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies de Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant d'incendis, incendis d'alta muntanya de Sanet, en aquest cas a l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
7: Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la Vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que de moment l'origen més probable del foc és l'impacte d'un llamp.
0: I seguim amb altres qüestions, parlant ara del proper dia 12 d'agost, i és que Ponent ja escalfa motors per l'eclipsi total de sol, fenomen històric que també es podrà viure a les Terres de Lleida.
7: Sí, a Lleida Ciutat i les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, formen part dels 20 emplaçaments recomanats pel govern per seguir l'eclipsi. A la capital del Segrià s'habilitaran dos espais oficials, que és a la catedral de la Seu Vella i al barri dels Mangraners, amb totes les entrades disponibles ja exaurides. Els experts recorden que qualsevol espai obert orientat cap a l'oest pot ser un bon lloc per veure el fenomen sempre que s'utilitzin les ulleres homologades. També insisteixen en la importància de planificar els desplaçaments, ja que es preveu una gran afluència de visitants. Per ara, escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
0: Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
7: Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant que aquesta singularitat ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot al que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
0: Sens dubte tindrem més inputs, sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti al dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emun, moltíssimes gràcies.
7: A tu, Núria, bon dia.
0: Vinga, i la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Parlem d'ocupació hotelera. En aquest cas, a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi, nosaltres agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres d'ocupació similars als darrers anys. 95%, diuen.
8: Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids, on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
9: I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
8: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
0: Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
8: sí,
0: eh?
8: Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
0: Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem a notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
8: Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furts durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies que ens duen també a l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec on a la Torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif per decidir si hi havia una solució una mica més possible, i una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions, i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques de DIF, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana ha passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies, i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica castellera que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi! Doncs analitzem el que ha donat de si aquest cap de setmana i destaquem sobretot el primer castell de 10 de l'any 2026 que se l'apunten els castellers de Vilafranca a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Diada poderosa dels Verds de Vilanova, que clavaven el castell de 10 en primera ronda i que completaven l'actuació amb el 3 de 9 en folre i agulla, el 5 de 9 en folre i el pilar de 8 en folre i manilles. Una Diada de les Neus que va complir els objectius per les colles, descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4-9 en folre per seguir apuntalant objectius de temporada. I Diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova, amb el 3-8, el 4-8 i el 2-7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana, i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street,

0: després d'un intent desmuntat el 3 de 8 i el 7 de 8. I una altra colla que també ha deixat petjar d'aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, descarregant el seu primer 4 de 8 amb l'agulla als Pallaresos.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
0: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdal i importantíssima a la plaça del Blat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves de Siques de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per a dues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extras i el 4 de 9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte a la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la Colla Jove de Tarragona, la Colla Jove Siques de Valls i els nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga de matinada i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents, amb una actuació diferent al calendari casteller, amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta Diada de diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que fa al calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
0: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que enguany ha realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova l'Eix del Trú, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilarubí que corona la plaça de la Vila de Vilanova i l'Eix del Trú, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa a un acte improvisat, però també carregat de simbolisme per celebrar la Festa Major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels bordegassos de Vilanova.
2: Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua, cada dia que hi ha un acte, la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir-se diable, avui va de bordegàs, demà la Xixió Falcons anirà de falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent. Està cansat aquest home. Si tingués vida i tingués ulls, està cansat de vestir-se de diferents maneres.
0: I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
3: L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que, bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'on a la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, el 9 ben bé el cap de setmana, divendres, unes 100 persones es van concentrar a Roda de Barà, al Tarragonès. Protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barra barreres metàl·liques de 5 metres des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Ana Plaza, bon dia.
4: Bon dia.
3: Bon dia, qui tens per aquí? Vau seguir de ben a prop la manifestació, suposo, no? La concentració.
4: Ho van seguir més directament els companys de Roda de Barà Ràdio, però sí, evidentment ens van fer ressò de la notícia, tenint en compte també que tenim veïns de Torredembarra que s'han mobilitzat. Per parlar-ne hem convidat en Lluís Vallill, que és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Baix a Mar, de Torredembarra, un barri que està a tocar de les vies del tren i que precisament es veurà afectat per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia.
4: Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres. Quina valoració en feu? Com va anar?
5: Bé, sí que hi vam a ser-hi. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent,

0: 100 persones, doncs, aproximadament, no és gaire afluència. I, a més, la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
1: D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixava una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
0: Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat, doncs, està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs, tothom treballa, té família, té extraescolars, i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres, doncs, l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
1: També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
0: Bé, amb això, doncs, jo la lectura sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya, i per altra part sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i a part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
1: Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us oposeu a aquestes pantalles, que s'ha de dir que a Roda de Berà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
0: Sí, això efectivament és així, no te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant, és algo que és un mur que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és d'un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, para els vents, són tot inconvenients. I també, vista l'eficiència d'aquestes barreres, pel que diuen i pel que sembla, doncs deixen molt que desitjar.
1: Sí, per?
0: Doncs perquè hi ha zones en què hi ha un efecte rebot, que si no estan ben posades, les zones encara reboten cap als edificis del davant. Hi ha zones en què hi ha ponts i accessos que les barreres no hi poden ser, i allà surten com uns canals de soroll, de fressa, que impacten els veïns. Hi havia una senyora allí que explicava que abans ella mirava la tele sense barreres i quan passava un tren no havia de pujar el volum de la tele. I ara que hi ha les barreres, que és un cas d'aquest pas elevat o d'aquest pont, que allà no hi ha barreres, aquesta senyora no pot sentir la tele i ha de pujar el volum cada vegada que passa un tren.
1: Més enllà de l'impacte visual, també temeu que aquestes barreres, si s'arriben a instal·lar, perquè de moment n'hi ha a Roda de Berà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell, al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
0: Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Baixamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament, i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament, els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino què passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres, què passaria amb un accident d'aquests? Mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà, i desmuntar barreres i això. L'estructura o la infraestructura de les barreres és impressionant. Jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda i està molt ben feta. Hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fet. És una obra molt ben feta físicament. Per tant, accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt, molt complicat.
1: Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat, concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una d'entre les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
0: No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra, el projecte anterior, el que es va desestimar, sí que hi vaig tenir accés, i d'aquest actual jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
1: També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front comú, que mirarien de reunir-se amb Adif i amb la subdelegació del govern per intentar consensuar el projecte, però aquesta reunió encara no s'ha produït.
0: Em consta que sí, que els ajuntaments en certa forma estan mancomunats amb aquest problema, tots els ajuntaments afectats, i sí que es diu que hi ha una entrevista, una trobada demanada amb la subdelegada del govern de Tarragona, i que de moment no hi ha data fixada per això. Jo és un tema que no puc entendre, que polítics que estan al nostre servei, en aquest cas la subdelegada del govern de Tarragona, que quin és el problema per concedir una entrevista amb els alcaldes a curt termini, no anar-ho diluint i allargant en el temps, no ho entenc.
1: Aquest és un projecte que ha anat sortint sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
0: No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra i les han tombades totes. Vull dir, les han negat totes, les van denegar totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació, ni de diàleg, ni de replantejament d'altres possibles solucions.
1: Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
2: Sí, volia preguntar-li al Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després, a l'estat espanyol, em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no, en fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar, sobretot, quina alternativa doneu? Jo crec que vosaltres també heu investigat, no?, maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
0: Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, i en allà, doncs, una empresa basca ens va explicar, doncs, les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte, que fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent, que es col·loquen just al costat de les vies, que allà on s'origina el soroll. El soroll s'ha d'atacar, primer s'ha d'intentar que no es produeixi. Si es produeix, atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible, perquè no entri en reverberacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan en el procés de que Adif homologui aquestes pantalles. I sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
2: Seria una bona solució per vosaltres.
0: Per nosaltres sí, per nosaltres, perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia. Els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
1: Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi ha anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
0: Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, a DIF passa uns trens que porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per N errons d'envelliment, d'infraestructura, de robament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual cosa, amb els temps d'usos de pas dels propis trens, es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
1: Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallell que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de trens a mercaderies. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, gràcies per la ressò que esteu durant tot aquest tema.
2: I moltes gràcies, Anna Plaza, companya, des d'on a la Torre. Una abraçada.
1: Fins la pròxima.
2: Fins la pròxima. Adéu, Núria. Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva i, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.

0: Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les tenim, no, les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
1: Hola, Núria, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, això és doncs la cançó de l'estiu a Lleida, doncs?
1: Sí, a Lleida, i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gallascué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
1: Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta llei de Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
2: Mira, doncs hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida que ens agrada molt, que va sortir dels gitanos i que, bueno, al final l'hem com acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no? Potser de coses...
1: Semblava negativa, no?
2: Sí,
1: la...
2: exacte, però al final ja si se n'han de riure de nosaltres, ja ho fem nosaltres directament.
1: Això mateix. Però és una mena de jota garrotín? És una fusió? Què és exactament?
2: És una jota.
1: És una jota.
2: Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però bueno, aquí també n'hi havia, i passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble d'aquí Lleida, i és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
1: Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què surti a fer el caragol, Arantxa.
3: Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que...
2: No sé.
3: Que és la que va fer la lletra.
2: No sé massa què és fer el caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
1: I ja està, eh?
2: Sol.
1: I fer-ho poquet a poquet.
0: Per què dieu això del caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
1: Bueno, a veure, clar, nosaltres amb les bosses del Prica sortíem a fer... Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25, no sabrà què és el Prica.
3: Sí, no sabrà de què parlem.
2: És el Prica?
1: El Prica és un supermercat enorme del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no? Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere a la vida de l'estiu de Lleida. Sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica i això queda reflectit a la cançó. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
3: Sí, sí, i tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues sortir a fer el caragol, no, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros allà amb els amics fent una barbacoa o el que sigui.
1: I després de collir,
3: fruita, sí.
1: O embossar, hi ha un territori concretament que embossa els préssics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci malbé. Mm-hmm. Clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament rai. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera. Festiva.
2: Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
3: Sí. Sí, i sobretot també el que dèiem, no?, reivindicar lo Carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
2: pejorativa, no?
3: I pejorativa, sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
0: A mi m'agrada molt que hagin comptat amb la Glòria Rivera, que intueixo que és qui canta, no?, la Glòria Rivera, que aquí ens l'estimem molt, ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a cupletista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
2: Claro, molt bé. No,
0: pues ja
2: és que és un personatge
1: tenim
2: aquí increïble i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
1: I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu?
3: Pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional. A través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
2: Sí,
3: estic dient tot el rato tradicional, però és que és el que fem.
2: I barregem també amb música actual. Sí.
3: Exacte, i per acostar una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI també i ens agraden altres tipus de música, llavors pues, ho barregem amb música més actual, bases electròniques...
1: I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
2: No, bàsicament el pandero, bàsicament perquè pandero. També és una mica reivindicatiu de que... Mira, ara el sentim. sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastant... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
1: Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sí. Sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara, em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
2: Sí.
1: Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web.
2: No,
1: Instagram, majoritàriament.
2: Sí,
0: per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes, d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes. Que a vegades pensem en festes majors i pensem, o en festivals, i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música.
1: I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
2: Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna a haver necessitats, no? De tornar a, no sé, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
1: Mm-hmm. Que bé.
0: Digues, Laura, digues.
1: Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que sí. Puguin cantar una miqueteta o puguin escoltar-les una miqueteta.
0: Poden cantar en directe, s'animen, no?
2: Sí.
1: Podeu
2: fer
1: alguna coseta preciosa, que sí.
0: Ai, que xulo.
1: La faran segur. I per tant, com que jo... Tu manes, Núria?
0: No, em sembla
1: fantàstic. Una mica de temps,
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, tenim 3 minutets.
1: D'on som-hi, noies?
2: Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó aquesta de la Llei de Carrenclona, perquè no som les tres i no podem fer la polifonia.
1: Clar, no hem parlat de que sou tres membres, ens falta la Núria.
0: La Laura pot...
1: Home, jo no, sí, podria.
2: T'animes,
1: no,
2: Laura?
1: Jo m'animaria, però no ho podré fer tan bé.
2: Igual ho hauríem d'haver provat abans.
1: Exacte.
2: Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta Llei de Carrenclona i que diuen tots els tòpics del carrenclonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, començo jo? Sí? Primer parlo molt de la fruita, A veure, molts tipus de fruita. De Sant Joan la vera,

0: Ei, super! Escolta'm, gallina de piel una mica que es diu aquí, eh? Perquè jo no sé com tenen la pell a Tarragona, però aquí som Pink Ladies i som no som blanquilles, eh?
1: Perdó, això de Pink Ladies.
0: Núria, què? Núria, què?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí reivindicant. Sí, molt bé. Molt bé.
2: Doncs escolteu-me, us volia preguntar que... per la presó de Lleida. Hi ha un tema que es diu la presó de Lleida, que si us sembla així, com de fons l'anem posant? De què va això, xiques?
0: És una d'aquelles parade que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
3: No sabem ni de què va, eh? Sí. Quedem amb la primera estrofa.
0: És veritat que a vegades penso que nosaltres, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
3: No, pues això, déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
0: Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
3: Bueno, és que aquestes històries, els romansos, les balades, explicaven clar. Històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones. També com perquè era una manera, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no sé, eh? Sí. I a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
2: Doncs ens quedem escoltant La presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes, i ens quedem amb les silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
3: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.
2: Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem amb bona
0: música
2: i bona companyia.
0: Adéu, Laura. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Arrels.
2: L'estiga 12, vaig mirar molt de triar-les. Hi ha una d'inventada.
3: Hola, sóc l'Anna Morgades Valldosera, coordinadora de podcast de la xarxa i codirectora de Rondalles de Catalunya, juntament amb l'Ivan López. Rondalles de Catalunya és un podcast que reedita en versió àudio, un llibre mític de l'Albert Gené que es va publicar l'any 75 i que ja no es troba a les llibreries. Qui escolteu de fons és el mateix Gené, parlant de les 12 històries d'aquest llibre, unes històries que van marcar moltes infanteses a Catalunya, entre elles la meva. I el projecte va néixer precisament d'aquí, de la necessitat de molts boomers de recuperar aquelles pàgines que ens van fascinar, amb bruixes que feien encanteris, gegants que et perseguien muntanyes enllà i reis malvats que, si et despistaves, et deixaven sense cap. Una rondalla, de fet, no seria una rondalla si no té un punt gore, oi? Rondalles de Catalunya, el podcast, és un exercici de recuperació de memòria i alhora també una manera d'homenatjar un gran home, plan diria un homenot, com és l'Albert Gené. Dirigint la revista Cavall Fort o amb el Sergi Grapes, el Lucky Luke, els Barrufets o les mateixes rondalles, l'Albert porta tota la vida empenyent perquè els nens d'aquest país gaudeixin llegint i ho facin en català. A ell li vam dedicar sencer el Premi Radio Associació, que una setantena de ràdios de la xarxa vam rebre per les rondalles com a millor programa de ràdio local. Rondalles de Catalunya, com deia, és fruit de la col·laboració de molts professionals de les ràdios locals, narrant, posant veu a personatges, o, i aquí he de fer una parada especial, fent-ne un disseny sonor deliciós. Cada tècnic, amb el seu estil i des de la seva emissora, ha fet que totes les històries tinguin una personalitat pròpia. Uns cracs, vaja. I a més, com que l'homenatge de l'Albert ben bé s'ho valia, tenim una llista de VIPs que s'hi van tirar de cap quan els hi vam demanar d'actuar. I no només parlem de professionals de la cosa com el Jordi Bosch, el Cesc Casanovas, el Josep Maria Pou, la Vicky Peña o el Sergi López. També el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i l'aleshores presidenta del Conca, la Vinyet Panyella. La llista, però, és més llarga. Músics com l'Anaïs Vila, l'Anna Roig, la Judit Nederman i l'Arnau Tordera, humoristes com l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau, la Neus Rossell, el Jair Domínguez, i en Peyu, comunicadors com el Joan Pau Inarejos, la Jessica del Moral, el Miquel Calçada o el Carles Porta, que per una vegada és la víctima del crim. Abans d'acomiadar-me, deixeu-me escombrar cap a casa i parlar-vos de la xarxa més, la plataforma de les teles i de les ràdios locals. Allà hi teniu el Territori Podcast, un espai on podeu trobar les rondalles i molts altres productes de primera divisió que es fan des de la proximitat, des de les ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a la B10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nous de Llobregat. Pel que fa el servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
6: Un, dos...

0: Fantàstic escoltar els Blaumut amb aquesta hora del matí. Bé, i a tota hora, de fet, eh? A més, amb aquest tema, pa amb oli i sal. És un menjar d'aquells que també tenen reminiscències d'estiu. Sí, sí. Aina Barbany, bon dia de nou des de Cardedeu.
1: Bon dia de nou, bon dia. Què tal?
0: Bé, tu pa amb oli i sal, sí? Aquest esmorzar o berenar sí. Tan típic, sí?
1: Sí, a mi m'encanta el pa amb oli i sal i també m'encanta Blaumut. O sigui que...
0: Doncs estem d'acord. Escolta, saps sí, que un menjar de quan jo era petita i abans, eh? Berenar molt tradicional, però més d'hivern, que se'ls donava als nens, era pa amb vi i sucre.
1: Ostres,
0: tremendo,
1: saps que això,
0: tremendo.
1: La meva mare m'ho va dir alguna vegada i la veritat és que em va xocar bastant al principi, sí, però sí. He de dir que m'animaria a provar-ho, eh?
0: Jo, home, amb aquestes edats que tenim ara ja podem, però és que abans se'ls donava als peques, sí, sí.
1: Ostres,
0: més
1: aviat
0: a l'hivern.
1: Sí, sí.
0: Costums. Ai, Aina, què diuen els oients sobre els seus records d'infantesa d'estiu?
1: Doncs mira, hem rebut diverses cosetes, vale? L'Estela ens diu a través de xarxes que cada estiu marxa a un poble ben petit on hi té els millors records de la seva infància. Clar. Llavors també tenim a la Marta que diu que un record o una tradició que té és sortir a banyar-se amb la pluja d'una tempesta d'estiu.
0: Oh, que xulo!
1: Que això és molt xulo, això, eh? Sí. La veritat.
0: És aquella pluja que no et sap greu que et mulli, no?
1: Sí, exacte, sí, perquè d'altra manera potser molesta una mica, no? El xirimidi aquest que va caient, però bueno, així amb l'aigua i la piscina o inclús al mar, doncs pot estar bé.
0: Sí, i tant.
1: Doncs també tenim una tradició, en aquest cas, molt especial, que si volem la podem escoltar,
0: Vinga.
1: I és de la Maria, vale?
0: Vinga.
2: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Hola, Maria.
2: Bueno, avui la cosa va de tradicions i jo tinc una molt, molt instaurada des de fa ja 7 anys, que és que cada estiu faig un tram o alguna part del Camí de Santiago, del Camí de Sant Jaume.
1: Molt xulo.
2: I aquest any no podia ser menys, així que ara mateix estem a l'aeroport de Barcelona,
0: ostres,
2: a punt d'agafar un vol cap a Vigo i des d'allà anar cap a la frontera amb Portugal, des d'on començarem demà dimarts la nostra primera etapa. A més, aquest any és molt especial perquè repeteixo el mateix recorregut que vaig fer la primera vegada, ara fa 7 anys, però aquest cop amb el meu fill, que en aquell moment tenia només 7 anyets i ja em va dir llavors, jo un dia el voldré fer amb tu, així que aquest any anem els dos junts
1: és xulo.
2: Tornem a repetir aquelles passes de fa 7 anys, així que d'alguna manera aquest any es tanca un cicle.
0: Ai, que xulo,
2: I,
0: clar.
1: Sí,
2: també.
1: Sí, la veritat és que molt xulo.
0: Anava a dir, clar, amb 7 anys ja se l'haurà fet tot. Doncs ara torna a començar, eh? Ara comença des de Portugal.
1: Jo la conec i li agrada molt i sempre està a tope. O sigui,
0: diuen que és místic, fer el Camino de Santiago.
1: Sí,
0: jo ho tinc pendent a la vida.
1: Aina, també
0: tu també, doncs vinga, quan s'acabi l'Obert, que no hi haurà tanta gent, perquè ara em sembla... Mira, quan torni la Maria li preguntarem si hi ha trobat molta gent, perquè suposo que depèn del tram, potser en el seu tram no n'hi ha tanta gent, però es veu que ara a l'estiu s'omple fins
1: és
0: a
1: bastant...
0: punts problemàtics. Sí.
1: Sí, sí. Tenim temps per un altre?
0: Vinga, sí.
1: Mira, aquesta em resulta molt familiar. A veure tu què et sembla.
3: Ah, Maria, gent de bé, sóc en Ramon Rosegós i Malandric de Puigfrondós de la Sèquia, a mig camí entre Montsià i Pla de l'Estany. I una de les tradicions familiars que no pot mancar l'estiu és fer una partideta de petanca amb les amistats quan el sol es comença a mainar a la seva fortor, tot berenant pa amb vi i sucre com fora mainada. És una cosa que ens agrada...
4: Què fas amb aquesta veu?
3: Calla, que em descuiden, que veuran que sóc jo. Doncs això, mitja vida tu. Apa, adéu-siau, salut i revolució.
1: Em sembla que hi ha algú que té una mica de nostàlgia del programa.
0: Mare de Déu, que se'ns han infiltrat.
1: Ai, et sona la veu?
0: Ramon, bueno, al començament no, pensava aquesta gent que ens escolten, aquests oients tenen una veu curiosa i estranya, però sí. Després he sentit algun nom per aquí familiar, no sé, eh?
1: Sí,
0: no sé si em fa por, si em fa il·lusió, no sé què em fa. En tot
1: bé,
0: cas,
1: doncs...
0: bueno, la partida de petanca, deia el Ramon,
1: sí.
0: El Ramon no
1: sí,
0: li ha pillat
1: sí.
0: El cognom. Bueno, Ramon, torna'ns a trucar si vols quan vulguis, a trucar o a ja deixar els Instagrams, per l'edat que té el Ramon trobo que s'apanya molt bé amb l'Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Molt espavilat, la veritat,
0: sí, sí.
1: I tant.
0: Bueno, la petanca també és un clàssic dels estius, tots aquests jocs
1: sí,
0: més tradicionals.
1: Sí.
0: Aina, tornem a connectar a vora les 11?
1: Perfecte, aquí estarem.
0: Vinga, els Blaumut ja han acabat, ja han marxat, ja han recollit tots els trastos. Posem-nos una miqueta de fons, Lluís, si els tens a mà. Vinga, que ens agrada molt a l'Aina i a mi. Aina, fins ara.
1: Fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: Abans de les 11, abans de tancar programa, el que farem serà acabar de recollir aquests records familiars que ens podeu aportar, records familiars o no, eh? Records en general de les vostres vacances, aquella rutina de vacances, no?, que s'acaba convertint en un hàbit i que identifiques l'estiu, el relaciones amb allò. Però, si voleu més idees o més vivències, hem encarregat un reportatge també de tradicions familiars de l'estiu que ens la porta Ràdio Tordera, concretament la companya Clàudia Icart.
5: L'aniversari el 12 de setembre de la meva neboda.
6: Toda la família se reúne en casa de l'abuela.
7: La pujada al carrer Més.
8: Llogar patinet a la platja.
9: El dinar de Festa Major.
10: Com hem pogut escoltar, les respostes són molt diverses i encara que semblin simples activitats, són tradicions que moltes famílies porten fent durant molts anys. En el reportatge d'avui ens centrarem en les tradicions familiars que es fan a l'estiu. Segons el diccionari, la paraula tradició es defineix com un costum que ha prevalgut de generació en generació. Més enllà de la definició, les tradicions són importants perquè uneixen persones per crear moments, ja siguin amb família o amb amics. Les tradicions tenen la peculiaritat que creen il·lusió i expectació de que arribi el dia, encara que sàpigues que l'any que ve tornaràs a repetir-ho. No totes les tradicions neixen de costums molt antics, ja que poden començar espontàniament i amb els anys acabar formant una gran part de les famílies. L'estiu ajuda que les tradicions prenguin força. Això és gràcies a les vacances. Aquestes permeten que moltes famílies disposin de més temps per estar juntes i recuperin costums que durant la resta de l'any són més difícils de mantenir. A més, el bon temps i els dies llargs fan que moltes d'aquestes tradicions es puguin fer a l'aire lliure i allargar-se fins que es vulgui. És cert que les tradicions evolucionen a mesura que passa el temps i canvien d'una generació a l'altra. Tot i això, l'essència segueix sent la mateixa: compartir temps de qualitat amb la família i crear records que, any rere any, continuen unint a les persones. Des d'un dinar familiar, fins a una escapada, unes vacances o fins i tot una festa major, qualsevol activitat pot acabar convertint-se en una tradició. Parlant de la Festa Major, la Carme i la Meli expliquen com les seves tradicions familiars de l'estiu més importants tenen a veure amb aquesta.
7: La pujada al carrer Més, dels nens i més grans, que és tota una tradició al poble, i llavors també, doncs, que cooperi algú de la família és important. I en el seu cas hi va haver-hi un de molt important que va córrer, que era el meu fill, quan era petit. I això, pues, ja va ser també la tradició amb la família, que va continuar, pues, molt més anys, que fa moltíssima il·lusió veure'ls com corren uns i els altres.
10: Com bé diu la Meli, cada any, el 24 d'agost, per la Festa Major de Tordera, es fa la cursa del cos. Consisteix en córrer una de les pujades més fortes del poble. És una activitat que moltes famílies agafen com a tradició, com és el cas de la Meli.
7: Una altra cosa que ens agrada moltíssim a la família, que és les habaneres. Les habaneres són indiscutiblement el dia, per mi personalment també, un dels més commemoratius de la Festa Major, perquè tinc uns records molt impressionants i m'agrada moltíssim.
10: I com no, les habaneres també són una activitat que s'agafen com a tradició per anar a escoltar amb tota la família. I la tradició de la Carme, encara que no coincideixi amb la data exacta de la Festa Major, ella i la seva família continuen amb una de les tradicions més típiques, els grans àpats en família.
9: I en quant al dinar, el dinar no sempre pot ser el 24, perquè la família treballen molts perquè no viuen a Tordera. Llavors sempre busquem un dia i ja diem, és el dinar de Festa Major.
10: Canvien completament de tradicions. Antoni agafa una tradició que tothom la té, però que pot decidir si celebrar-la o no. En el seu cas, sí que la celebren i ho fan en gran.
5: L'estiu s'acaba el 21 de setembre i el dia 12 tinc la sort que va néixer la meva neboda i el que fem és una gran festa, una festassa grossa, perquè ella estigui contenta i estigui bé. i atès que es porta molt bé amb els deures, doncs té bons regals. Sí, una mica per motivar-la a que segueixi amb aquesta canya, que ens ha tret excel·lents de matemàtiques, de medi natural i tot això.
10: De la tradició de l'aniversari passem a una tradició passada per aigua. L'Albert ens explica una activitat que porta fent durant anys amb la família.
8: És una tradició familiar que fem bastant de temps, i és que, bueno, llogar un patinet val bastants diners, o sempre hi ha coses que els nens demanen, de llogar una cosa, o caiacs, o no sé què, no sé quantos, i a més vas com molt separant, no? I des de que són petits, els nens, doncs anem tots quatre, lloguem un patinet, que cada any val molts diners, però, bueno, ho fem molt, és una activitat divertida, i lloguem un patinet d'aquests que vas pedalant i vas voltant, no? Llavors sí que hem anat canviant de platja, hem anat en platges diferents, però últimament sí que ja més o menys hem estabilitzat la ruta i lloguem un patinet a la cala Sant Francesc de Blanes, que es diu Cala Bona, i llavors d'allà sortim d'aquella cala i anem navegant pels voltants de la roca i anem a parar amb una altra cala que es diu Sa Forcanera, que és una cala que no té accés, o sigui, no s'hi pot anar ni a peu ni de cap de les maneres, perquè és una cala que està tancada i que, a més, està en un lloc que és un lloc molt privilegiat, perquè hi ha el monestir de Blanes, que està en una banda, i a l'altra banda hi ha els jardins de Mari Murtra, que té una mena de mirador on m'han explicat gent d'aquest jardí botànic que hi ha gent que ve de la Xina a Barcelona, visiten la Sagrada Família, agafen un taxi, venen en aquests jardins de Blanes fins a posar-se en aquest mirador per fer-se la fotografia, perquè es veu que un influencer d'allà va fer-se la foto. Doncs tot això ho veiem amb el patinet, no? I pel camí, doncs, bueno, ens parem, ens banyem, mengem, bevem, i ho fem un cop l'estiu, això també, eh? Procurem no abusar d'aquesta tradició perquè no perdi l'encant. I no et sabria dir quants anys fa que la fem, però, vaja, més de 10, segur.
10: I per últim, però no menys important, la tradició d'en David. Segur que aquesta ens ressona molt de nosaltres, ja que avui en dia és molt freqüent que cada membre de la família visqui per separat. Tot i així, l'estiu i aquesta tradició fan que tota la família es torni a reunir.
6: La família que vive en diferents ciutats, no solo del país, sinó en general, se reúne y llegamos a la casa de la abuela, que es el núcleo como principal y el vínculo que nos, de alguna manera, que nos mantiene unidos. Y allí se preparan platos típicos, postres en general, y pasamos un verano en familia, compartiendo no solamente estos platos tradicionales, sino también juegos de mesa y actividades familiares como ir a la piscina, a la playa, contarnos historias, volver a recordar momentos que hemos pasado juntos y en general celebración con música y comida y mucha unión familiar.
10: Us he enganyat, la última tradició no era la d'en David, és la meva. La meva tradició familiar que faig a l'estiu és una sortida d'un parell de dies o tres a llocs de Catalunya que cap dels membres de la família hem estat. No és gaire difícil triar l'estiu perquè no tenim masses oportunitats per anar de vacances, però durant aquells dies ens relaxem, parlem, compartim moments i, sobretot, creem molts records que duraran per sempre. Hi ha un dit que diu que l'important no és el destí, sinó la companyia, i nosaltres ens ho apliquem a la perfecció. Al llarg d'aquest reportatge hem conegut diferents tradicions que es fan en família al llarg de l'estiu. I hem pogut veure que totes comparteixen alguns d'aquests objectius. Gaudir del temps junts, crear moments especials i enfortir els vincles familiars. Cap de les tradicions que hem explicat és igual, i precisament aquesta és la seva gràcia, que cada família creï les seves pròpies tradicions i les gaudeixi a la seva manera. A més, com hem explicat abans, l'estiu és el moment ideal per començar noves tradicions, compartir temps de qualitat i viure experiències que acabaran convertint-se en records inolvidables. Les tradicions sovint s'associen al passat, però també són una manera de construir el futur. Els records que creem avui poden convertir-se demà en tradicions que les pròximes generacions continuaran mantenint vives.
0: Doncs era el reportatge sobre tradicions familiars a l'estiu que ens ha ofert la Clàudia Icard des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Vinga, va, que ja passen gairebé 20 minuts de les 10 i avui hem de saber on és i què fa el Manel Ferrer. Perquè si durant tot el mes de juliol la vam estar buscant, per tot el... més o menys tot el camp de Tarragona, no, però vaja, pels voltants d'Altafulla vam estar buscant l'Eduard Virgili, ara ens anem al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, què tal, com estàs, Núria? I
0: un
11: bon dia
0: goig.
11: A Catalunya.
0: A Catalunya, un goig saludar-te, Manel, durant tot el mes d'agost, i saber per on pares.
11: Doncs escolta'm, mira, avui, no sé, Núria, et faig aquesta primera pregunta. Sí. Eres bona amb el tema deures d'estiu que aplicaves?
0: Jo hi he estat pensant, és que jo no en tenia de deures d'estiu masses, perquè tampoc hi havia aquells quadernets, que ara hi ha mil quadernets de vacances, que encara que no tinguis deures, sí, sí, tu compres un quadern i xales, no? No en tenia massa jo de deures. Tu en feies? Tu en feies molts o què?
11: Jo t'haig de dir que em costava una mica, preferia l'estiu doncs, a la piscina, a la platja i gaudir una mica més del temps lliure, és veritat, però que a casa em posaven a ratlla i s'havien de fer aquests deures. I avui justament, Núria, on hem vingut és a l'Acadèmia Quo Vadis de Mar per parlar amb el seu responsable, l'Albert Cantó, que ja saludem. Albert, com estàs?
12: Hola, bon dia.
11: Escolta, anem a resoldre aquest dubte que ens deia ara la nostra companya. Deures d'estiu, estiu del 2026, posen encara deures a les escoles?
12: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo pel que fa a mi recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris, de cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer, i tot molt marcadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen. Se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
11: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
12: Sobretot, la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres, el nostre negoci, sobretot diferenciem entre tres blocs, el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi, molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordo vosaltres,
0: ja no,
12: però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries. I és el
11: això no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i sí, potser sí. N'hi ha 10, home, no ho sé.
12: Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existirà, que els hi costa treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, Jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt. Com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que al no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és d'aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, clar, i va fluix en mates i en català, doncs si... perquè no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català, perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre, però, i les que veuen també una mica com va el sistema.
0: I les, no?, que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer, sí, deures amb el nen, eh? Jo no podria, de segons, sí, quines matèries.
12: Sí, exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-los-hi vosaltres feina, perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi apem, perquè que possiblement pot llapar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí era, mira, tenim un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covades, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre, clar, sí que hi ha més una feina guiada, no?, i continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això perfecte. Però a l'estiu això, a l'haver-hi, allà no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica tot aquest bloc de gent, no?
11: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, al Quo Vadis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi lío, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
12: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no en posem, avui en dia tenim la gran sort que tenim internet. Tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, disposes de biblioteques que tens accés a internet. Tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o del món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon. O sigui, no és un problema això. Però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot. Són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances, com no han de tenir temps a fer una hora al dia res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
11: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant, anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
12: Sí, la veritat és que estem molt agraïts. Crec que la feina que estem fent des d'allà fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin

0: l'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix, cada cop, i com moltes famílies ja ho saben això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
1: Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem sí. també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, el batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
0: La veritat és que no s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys. Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida, i després n'he tingut moltes altres, però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I en canvi l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra i millor que el de Bilbao. No quadra. Si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és i es nota i l'alumnat pateix perquè pateix, ara és o no. I a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè costa molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. Dius, com pot ser? I se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur. Jo ho estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores perquè s'han d'examinar.
1: Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
2: Una miqueta de 4 hores, tela.
1: 4 hores, sí, Déu-n'hi-do, sí.
0: Bueno, l'institut en fan 6, aleshores, sí, al cap i la fi...
1: Vist així, està bé.
0: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... Que tens, aquí sí que tens, mm-hmm. que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar a donar dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
1: Ja doncs mira, un bon missatge, mira, Núria, per acabar, que si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
2: No ho sé, jo sí que recordo, arran d'aquesta entrevista, ara m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que en devia tenir, perquè sempre que hi havia alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, sí, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana... Sí, les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
1: Molt bé.
2: I a tu?
1: A tu, per acabar, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava a reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
0: Sí, és l'assignatura, amb diferència, la més demandada. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres... Primer vam començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques Innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des d'una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'Innovamat aquest, perquè clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
1: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
2: Molt bé, i moltíssimes gràcies, Manel. Una abraçada forta.
1: Que vagi molt
2: forta.
1: Bé, fins demà. Una abraçada. Adéu.
2: Adéu. El Manel Ferrer, que el recuperarem des de Premià Mèdia, connectarem amb ell cada dia vora un quart d'11 del matí. Ai, que ens passa la jornada, ens passen les dues hores de programa... I hem d'anar fent via, perquè ara em ve de gust. Mira, des de Premià me'n vaig una miqueta bastant més amunt, cap a l'Escala. Allà ens ofereixen un altre capítol d'aquest podcast que es diu Mar a Mar, que ens fa descobrir la nostra mar des de diferents punts de vista. Avui parlem d'arqueologia subaquàtica.

0: aquàtica, de la importància que té aquest patrimoni que està submergit, i ho fem amb l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli, i parla la nostra companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
1: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
2: El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Ruth Geli Mauri.
3: L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva. I ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials. No els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar. I, de fet, el mateix any publica un article que es diu Pesca d'àmfores, on doncs, descriu, intenta fer doncs, aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
2: En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
3: En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaria amb un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, Georges Bass, que doncs, veu que és més fàcil ensenyar doncs, arqueòlegs a bussejar que bussos a ser arqueòlegs. Ja comença realment doncs, a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre doncs, sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
2: Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
3: Influeix, doncs, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no en cal, la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens, vivim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
2: Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que en jaciments que es troben a més de 45 metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25 minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
3: Treballem amb una mena d'aspiradors que el que fan és succionen, xuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, descobertes, les netegem, les marquem, i després es fa tot el registre. Ara ja sé que pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa en dibuix manual.
2: Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
3: La Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic o a nivell de socialització, de musealització, i només pot ser estudiat fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre quan estigui protegit.
2: I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha favorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
3: Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs són molt rars.
2: En aquest sentit, les restes que s'extreuen per estudiar fora de l'aigua o museïtzar-les han de mantenir-se submergides fins que arriben al laboratori, on els restauradors les sotmeten a un llarg procés de conservació per tal que no es malmetin.
3: Si, per exemple, és ceràmica, la ceràmica el que es fa és dessalar-la, perquè si ve d'aquest context marítim, doncs l'aigua de mar ha anat penetrant, la sal ha anat penetrant dintre de la pasta a la ceràmica. Si jo la deixo secar sense dessalar-la, la sal incrementa el volum i el que fa és que doncs, desfà de gra aquesta ceràmica. Llavors hi ha altres materials més complexes, com per exemple tot allò orgànic. Posem l'exemple de la fusta, es fa el mateix procés. Sempre es manté amb aigua, perquè si no pateix una degradació rapidíssima, d'un dia per l'altre la podem perdre, es dessala, i llavors el que es fa és un cop dessalada, es fa una impregnació amb una cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem en una màquina específica que es diu el liofilitzador i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid. I llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
2: El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
3: El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cultura, ens expliquen doncs, moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar, per exemple, en hàbitats. A l'Estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític dels 5.300 abans de Crist, però també es poden excavar doncs, ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar doncs, totes aquelles restes que en un moment donat van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
2: Un dels jaciments subaquàtics que destaquen al litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
3: És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, que és un jaciment excepcional a la nostra costa, a la costa catalana, perquè conserva no només la fusta del vaixell, sinó també les àmfores del carregament. Porta un carregament d'àmfores bètiques, del que seria Andalusia, àmfores que transporten doncs, peix en salaó i salsa de peix, i surt d'un port d'Andalusia i va segurament cap a un port del sud de França. Documentem, excavem aquells materials que formen el carregament, però també la fusta del vaixell. Podem estudiar doncs, com està fet l'arquitectura naval i després també materials vinculats amb la tripulació i amb la vida a bord.
2: Trobar un derelicte com el de les Illes Formigues té una rellevància excepcional, perquè la majoria amb petit espoli o destrosses a causa de l'acció humana, les construccions i també de l'erosió natural, que provoquen sobretot els temporals.
3: No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat doncs, la mateixa erosió natural. Estem veient ara doncs, que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden doncs, posar en risc aquests jaciments, a vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc doncs, tot aquest patrimoni, cal protegir-los perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta doncs, una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
2: Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
1: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala.
0: Amb Ona Vilà, amb la companya Ona Vilà de Ràdio L'Escala. Interessantíssim aquest podcast sobre arqueologia subaquàtica submarina, però també a vegades subaquàtica, no? Perquè a vegades també s'utilitza per fer excavacions sota dels llacs, per exemple. Vinga, que seguim endavant. Us imagineu com seria viure milers d'anys, però només vosaltres, la gent del vostre voltant, no. Aquest és el cas de la protagonista del manga i anime que avui descobrirem de la mà d'en Dani i la Mercè des de Ràdio Vilafant. Avui el Freaky Time d'estiu ens parla sobre el temps, ens parla sobre Freiren.
4: Freaky Time d'estiu.

0: no siu quasi immortals, li donaríeu importància als petits moments, com per exemple una conversa de 10 minuts o la gravació d'un podcast com aquest? Aquesta és la pregunta que ens planteja la història de la qual us parlarem avui, Frieren. Dani, avui al Freaky Time d'estiu parlarem de fantasia, però no de dracs, màgia i grans batalles, que també, sinó que parlarem d'un anime que utilitza tot això per explicar-nos una cosa molt quotidiana, el valor que li donem al temps i com aprenem a acomiadar-nos dels qui estimem. Estàs d'acord que Frieren ens parla de tot això?
1: Sí, totalment. La història que us portem és una història de fantasia, on hi trobem doncs, elfs, nans, hi ha màgia, hi ha guerrers, hi ha fantasia. La protagonista, Frieren, és una elfa que porta més de 1.400 o 1.500 anys visquent i explica que el temps no passa igual per tothom i ella el viu d'una manera diferent.
0: Clar, la gràcia és veure la diferència entre la seva longevitat i el poc temps que vivim els éssers humans en comparació a ella. Sense drama, veiem el penediment precisament de Frieren, de la protagonista, pel fet de pensar que sempre tindrà tot el temps del món amb els seus amics, no? Que a més són humans, i deixa les coses per l'endemà. És un anime que a més ens fa diferents salts temporals, i no sé si tu creus que això pot arribar a fer-nos perdre una mica la història, el fet de que vagi endavant i endarrere. Com ho veus tu, això?
1: No, és part de la gràcia que té el veure com viu al principi de la història amb uns companys, i que segons passa el temps alguns d'aquests companys doncs, els ha perd pel temps, i com viu i això la canvia a una nova aventura amb uns nous companys i li fa reviure doncs, aquells moments que va viure en el passat i ara els recorda d'una manera diferent.
0: A més, potser podem veure a mesura que passa el temps que li dona valor no tant a les coses viscudes, sinó a les petites coses, com per exemple una conversa, una mirada, un regal, una promesa, no? Veiem aquestes petites coses i veiem com n'és d'important per ella la memòria i els records viscuts, ja que, clar, quan algú marxa ens queden precisament els records, i veiem com la protagonista en va creant de nous, però aprenent dels que ja ha viscut, no? Quan està, diguéssim, entre cometes, en el present, veiem com ho afronta de manera diferent, que potser viu les coses amb més intensitat o intenta disfrutar més el moment, pensant en que no pot deixar les coses per l'endemà. No sé si creus que doncs això, no? Que precisament la Frieren viu les coses d'una altra manera precisament per la seva longevitat.
1: Sí, ella veiem que ho viu tot molt diferent, no? Com més pausat, com sense tanta pressa, perquè com que ella viu tant de temps, és pràcticament immortal, doncs veiem que, per exemple, hi ha moments on t'arriba a un poblat i ella no té cap pressa i diu, doncs ara aquí ens estarem 3 anys. Clar, el pas del temps pels mortals, pels humans, és molt diferent a com ho viu, a com ho viu ella, i el pes que li dona algunes coses a ella, en canvi en els humans clar, ho han de viure d'una manera molt diferent, i això ella, doncs aquest és el contrapunt que veiem durant tota la història.
0: I a part de tot això que estem parlant, no, del pas del temps, una de les grans, perquè potser algú dirà, ostres, quin rotllo, no? I a més si és una sèrie un anime tan pausat, no és ben un rotllo, perquè té la gràcia d'una protagonista amb unes característiques que la fan especial, no? A part d'aquesta longevitat, doncs té un caràcter molt peculiar, no? No creus que aquesta és la gràcia?
1: Sí, aviam, no té l'estructura d'un shonen d'acció com a tal, poder sí que és una mica més pausat, però no es fa avorrit. Hi ha acció, hi ha moments d'acció, hi ha moments d'emoció, però com dic, et fa molt veure com el pas del temps es viu de diferents maneres.
0: Doncs si us entren ganes de conèixer aquesta elfa, la Frieren, podeu llegir el manga, que el trobareu editat a la Norma Editorial, o bé podeu veure l'anime, que a més ja teniu dues temporades a Crunchyroll. Tu, Dani, què faries si poguessis viure tant de temps com la Frieren?
1: Ostres, no ho sé, no ho he pensat mai. No sé què faria. No sé si faria com ella i deixar coses per... Bueno, no tinc pressa a fer-les o no ho sé.
0: Jo tampoc m'he plantejat, la veritat. Potser no viurem mil anys com ella, però nosaltres podem decidir, precisament, com que som humans i vivim un temps més curt, podríem dir, que aquesta elfa quasi immortal, doncs podem decidir què fem amb el nostre temps, poder decidir... És la màgia que fa gran, no?, que ens regala aquesta història de Frieren, i el temps evidentment a vegades s'acaba, i a la ràdio encara més, i hem arribat al final d'aquest Freaky Time d'estiu. Nosaltres som
1: en Dani
0: i la Mercè, I en el proper programa seguirem el viatge pel món del manga i l'anime i ens trobem a la propera.
1: Adeu.
2: Són la Mercè Mainé i el Dani Garrido, són els companys de Ràdio Vilafant que ens porten aquest Friki Time d'estiu avui parlant sobre Frieren. Vinga, va, que anem tancant programa ara sí, abans de marxar, però encara que sigui dilluns, sapigueu que hi ha moltes activitats per fer arreu de Catalunya. I totes elles les té la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia. Lídia Puerto, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ai, que havia perdut el guió i no sabia com donar-te pas. Ara ja el tinc. Vinga, festa major a Caldes de Malavella.
3: Sí, senyora. Doncs el poble, la ciutat, depèn de la vila, no? Sí. Viu la seva festa major, que acaba demà, dia 4 d'agost, però hi ha activitats avui encara, que han començat avui amb una festa aquàtica i inflables a la piscina municipal, i a la tarda doncs, hi haurà una festa holi, aquestes festes que hi ha de pols tan famoses que li agrada tant a la gent jove, com si jo fos aquí una persona de 50 anys.
2: Ara t'anava a dir, Lídia, que tu no li fas lleig, no?, una festa holi de colors.
3: Divertida.
2: Sí.
3: Jo ho veia quan era una mica més petita, però sí, continuen sent molt divertides. I per si a algú no li interessa la festa Hollywood que no es vol embrutar, a la mateixa hora l'orquestra Meravella oferirà també un concert a l'embalat del lloc, i a la nit doncs, hi haurà un sopar informal que serà un entrepà i una begudeta a 4 euros.
2: Molt
3: tot
2: bé.
3: Molt casolà.
2: Sí, sí, i molt pròxim, molt xulo. És que jo crec que Caldes de Malavella ho té, això, que no sé, té un punt de proximitat molt, molt bonic. Vinga, qualsevol excusa és bona per anar cap allà. Festa major avui i demà, pel que ens diu la Lídia. I mira, ara ens quedem ben a propet de casa. Anem a Altafulla, que tenim un festival molt xulo.
3: Sí, tenim el Festival Internacional de Música d'Altafulla, que comença demà i s'allargarà fins al 27 d'agost. I el concert inaugural porta el títol Veu ardent de dona, i anirà a càrrec del cor de cambra femení Scherzo, sota la direcció d'Esteban Navona i Daniel Ruiz al piano. L'estem ara sentint de fons, aquest cor.
2: Cor femení, també molt estimat i molt, molt volgut aquí a casa nostra, molt conegut, el cor Scherzo, cor de veus femenines. Molt bé. Inauguren, deies, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, però avui mateix.
3: Avui mateix, no, això és demà, el dia 4.
2: Tens raó.
3: Exacte. I en Claudi Armanyes, que és el codirector artístic del festival, ha parlat a Altafulla Ràdio per explicar una mica quin tipus de públic té el festival.
4: Públic que tenim nosaltres, que és un molt bon públic, molt agraït i molt atent. Però el públic d'estiu és un públic una mica diferent del d'hivern. El d'hivern és una mica més avesat als concerts, al d'estiu. La gent va passar una bona estona sentint música, en el cas nostre, la fresca. I vol gaudir d'una música agradable, i no coses complicades.
3: Doncs bé, com comentàvem, això és demà, no us equivoqueu, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I com que el festival dura fins al 27 d'agost, hi ha abonaments pels 7 concerts que serà al festival, abonaments de 4 concerts, o si només voleu algun concert en concret, també hi ha entrades per al concert individual.
2: Lídia, i ara és quan hem de córrer, simplement a moda de titular, quina és la tercera proposta que ens portes?
3: Doncs el concert de l'Aina Balàs, que és una cantautora de Balaguer.
2: Ja està.
3: Titular, jo, ràpid i concís. Ja, i també és demà, important.
2: Molt bé, Aina Balasch a Balaguer. Doncs gràcies, Lídia Porta. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
2: És que si no podíem ni saludar l'Aina de Cardedeu. A veure, música. Això són els Pets, uau. Aina, des de Cardedeu, bon dia de nou.
5: Bon dia, què tal?
2: Pues mira, sense temps avui, xiqueta, això va com va. Aina Barbany, què tenim, què diuen els oients de nou i sobretot quin és el tema, la proposta de pregunta per demà?
5: Doncs mira, fins aquí, o sigui, els comentaris que ens han anat arribant ja els hem posat. I ara sí, doncs, parlar del tema de demà, sí, que parlarem sobre les despeses i els preus alts de l'estiu.
2: Despeses i preus alts a l'estiu.
5: Sí, això n'hi ha teca per parlar, eh?
2: Sí, allò que pugen preus quan zona turística, no? A l'estiu i tal.
5: Exacte.
2: I fa una gràcia, no?
5: Sí, bueno, d'aquella manera.
2: Intueixo que serà un tema molt comentat per l'Obert per Vacances de demà.
5: Segurament, sí.
2: Què tal el teu primer dia, Aina?
5: Molt bé, sí? La veritat. Sí, també l'equip tan maco que hi ha darrere doncs ho fa més fàcil, què vols que et digui?
2: És que estem tots conxorxats, som tota una xarxa de companys que en fi, que no estem mai sols. Molt bé.
5: I tant que sí.
2: Aina, moltíssimes gràcies, una abraçada i fins demà.
5: Gràcies, una abraçada per vosaltres també.
2: Amb la música dels Pets, doncs, tanquem aquest programa en què us preguntàvem quins són els vostres records d'estiu. Espero que us haguem fet, una mica de memòria i us hagueu, i ara esteu en plan nostàlgics, que això sempre ens agrada. Va, nosaltres tanquem, però podeu continuar pensant. No massa, perquè el tema de demà també té tela. Com ens deia l'Aina Barbany des de Cardedeu, us preguntem sobre les despeses d'estiu i aquests preus alts. 3 minutets i mig i seran les 11. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Seria molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a l'A2 a Abrera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb unes paraules de Henry David Thoreau del seu llibre Walden o la vida als boscos. Arriba un moment en la nostra vida en què estem acostumats a jutjar tots els indrets com a possibles emplaçaments per casa nostra. Jo, així, he examinat el terreny d'una dotzena de milles a la rodona d'on visc ara. M'he imaginat que comprava totes les granges una darrere l'altra, perquè tot estava per comprar i jo en coneixia el preu. He passejat per totes les propietats, n'he tastat les pomes silvestres, he xerrat amb el propietari i li he comprat la granja al preu que em demanava, fos el que fos, hipotecant-la-hi mentalment. Fins i tot, els he posat un preu més elevat, ho agafava tot menys les escriptures, li prenia la paraula com a escriptura perquè encara parlar. Les he cultivat i també els propietaris, en certa mesura, i aleshores, quan ja havia gaudit el suficient, em retirava i deixava que l'amo en seguís tenint cura. Aquella experiència em va donar el dret que els meus amics em consideressin com una mena d'agent immobiliari. Allà on m'asseia hi podia viure, i el paisatge es depenia de mi. Què és una casa sinó una seu, un seient? I millor si és el camp. Vaig trobar moltes possibles ubicacions per una casa on no és probable que s'hi faci res aviat. Algunes potser es consideren massa allunyades del poble, però tal com ho veia jo, era el poble el que estava massa lluny d'allà. Bé, allà hi podria viure, em deia. I hi vaig viure durant una hora, que encabia tot un estiu i un hivern. Veia com passaven els anys, com superava l'hivern i donava la benvinguda a la primavera. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Al cap dels anys he observat que la bellesa, com la felicitat, és freqüent i no passa un dia en què no estiguem, un instant ni que sigui, en el paradís.

La meva teoria sobre la vida és que la vida és bella. La vida no canvia. Tens un dia, una nit, un mes i un any. Nosaltres, les persones, canviem. Podem ser miserables o podem ser felices. És el que fas de la teva vida.

I quan al matí ningú et desperta, i quan per les nits ningú t'espera, i com pots fer tot allò que et vingui de gust, com li dius això? Llibertat o solitud?

No es pot desfer un nus sense saber com està fet.

Un silenci es pot interpretar de moltes maneres, però la més dolorosa és quan preguntem alguna cosa important i no ens responen. Això, de vegades, és una afirmació del que tant temem.